sense anar més lluny. Almenys este no mata ningú, directament, clar, perquè no li sembla malament que els jugadors, com a matons de qualsevol gang llatí, es carden uns a altres fins a dir prou. L'únic que han de fer és no escampar-ho. Gran exemple, els xiquets i xiquetes per a qui estos mocosos multimilionaris són referent. Que parlar del senyalament de la premsa i els periodistes, excepte Real Madrid TV, altra cadena dedicada a l'humor. Qualsevol que no es dediqui a fer-li felacions, figurades o no, queda assenyalat com a enemic de la santa institució que ell representa. I què dir quan el tipus es dirigeix a una periodista amb una superioritat moral repugnant que ha d'haver posat a les fèmines en peu de guerra i li dona condescendent la paraula? Ja els dic, delirant, tot, tant que l'associació de còmics hi ha alçat la veu demanant-li que s'afilia i pague les quotes si vol continuar a les actuacions, perquè això és competència deslleial. S'ha parlat de falta de reg al cervell o algun inici de malaltia mental. Pot ser qualsevol de les dues coses. Com pot ser qualsevol altra, tant em fa. Sols ha fet aflorar a la llum el que, sens dubte, este personatge pensa. I el que ha deixat clar és que la gent com ell no poden ser cap referent per a una societat que es pre. Que qui pensa que està per damunt del bé i del mal i que els diners ho poden tot a la vida no pot pretendre ser una figura a seguir i ha de quedar per a la història com a un personatge tòxic per a les persones decents.

0: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
3: 24 grados centígrados.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
4: Hola, molt bon dia. Com estan? Benvingudes i benvinguts al nostre programa d'aquest dijous 21 de maig, que sí, sonarà a molta cultura, perquè per davant van a conèixer activitats, iniciatives que van a dur-se a terme no sols a la nostra ciutat, sinó també a part de la comarca. En res entrarà en antena el suplement cultural Tragaluz, que els parlarem sobre teatre i música. Rere l'informatiu de la una del migdia, el nostre company Paco Agulló estarà amb representants de l'Ajuntament de Muro perquè els parlaran de la Festa del Llibre, aquesta iniciativa que en aquests compassos de maig sona amb força a la localitat del Comtat. S'inicia avui i durarà uns dies més. Un mur de lletres és el lema d'aquesta edició de la Festa del Llibre, que, com els indiquem, coneixeran més a l'edició d'avui del nostre programa. I a partir de la una i mitja, des del Saló Monte Carlo, amagatalls de la festa. Paco Aznar avui tindrà de convidat a Francisco García, el president de l'Associació de Sant Jordi, a Jesús Fuentes, que és el vicari de Sant Jordi, també a Paco Amaya, l'organista. En parlaran sobre l'any jubilar, aquest primer mes d'aquesta commemoració, també com va ser aquesta obertura oficial d'aquesta celebració. Tots ja saben, per commemorar el 750 aniversari del patronatge de Sant Jordi. D'això en parlaran avui en aquest programa dedicat a la festa. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio, per sintonitzar el 1485 de la onda mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si ens escolten a la ràdio online, bé mitjant la pàgina web de Radio Alcoi, www.radioalcoi.com, a l'aplicació mòbil de la cadena SER, ja ho saben, han de seleccionar Radio Alcoi. O si fan ús d'aixòs altaveus intel·ligents, on tan sols han d'indicar Pont Radio Alcoi, ahí estan. Per a totes i per a tots, benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.
5: Los

Hola, encetem temps per a la cultura per contar-los com serà el fi de curs de l'Escola Municipal de Teatre o com sonarà aquest cap de setmana el cicle de música i modernisme. Són minuts per a aquest suplement que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: El teatre va ser el protagonista en els propers minuts. Anem a conèixer com van a vibrar i a viure el fi de curs a l'Escola Municipal de Teatre d'Alcoi. Salude als seus professors. Rosa Frach, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Carles Sellers, bon dia.
2: Bon dia.
0: Primerament, com esteu?
1: Bé, molt bé.
2: Sí, ahí, molt bé.
1: A tope. Estem
2: en la recta final,
1: estem
2: ja.
1: Estem en forma.
0: En els últims assajos per mostrar tot el treball que heu fet al llarg del curs en els diferents grups de l'EMTA, no?
1: Ahí preparat, sí. A més, enguany, no sé com som aixina com som, hem elegit textos d'autors... alguns premiats per el premi de
2: Pep Cortés
1: i altres per com es diu això, lo de València, la sala esta, ara no m'hi ve el nom.
2: El Teatre Micalet?
1: Sí. Vull dir que són textos aixina importants i les xiquets se ho han passat molt bé i al mateix temps han fet una feina increïble.
2: Sí, han treballat molt, que això sempre és digne d'admiració. Mm-hmm. És que tenim un alumnat molt, molt, molt especial i molt treballador.
0: Un alumnat que pujarà a l'escenari la propera setmana, hi haurà 3 sessions, 3 dies, sí. 26 i 27 feu les audicions de final de curs a l'IVAM Cadalcoi i el 29 al Teatre Principal. Aleshores anem per parts, sí. El dimarts. Què ens podeu contar de les funcions que seran protagonistes ese 26 de maig?
2: El dimarts veurem a l'alumnat més xicotet de l'escola. Seran 3 grups. El grup Plaute, que són els més menudets, que sí. Rosa ha preparat una espècie de poesies...
1: Sí, és que enguany el grup este ja ha treballat molt, perquè es va presentar a la mostra de teatre...
2: Escolar,
1: va fer el traje nou de l'emperador, i aleshores, pues, ara pa fi de curs, jo dic, xica, fem alguna coseta i anem a fer un petit homenatge a Glòria Fuertes i hem preparat unes poesies.
2: Que això serà a les 5 i mitja en el IVAM Cada. Després, a les 6, passarem a veure l'obra que ha comentat Rosa del Teatre Micalet, que es diu Sam el Pirata, i aquest grup serà el grup Shakespeare, que faran, pues això ens constarà en una història de pirates, però vamos, que estan, cantaran cançons, ballaran i s'ho passaran bomba. I per acabar, quan acaben ells, passarem a el grup
1: Molière,
2: que faran la història del jardiner. No, ho he dit al revés.
1: Ho és al revés. Primer,
2: sí. Primer va Molière i després sí. va el Despirates. Sí. És que, clar, estem aixina un poc de quadrant.
1: El grup Molière són els xiquets que són de 7, 8, 9 anys. I
2: que això són a les 6.
1: I ells van a fer
2: el jardiner. Que és un acte únic.
1: Un acte únic.
2: Que per fi tindrem xiquets que facin d'arbre, que això una volta en la vida per lo menos has de fer d'arbre. I ja després, quan acabem el jardiner, passarem al grup Shakespeare a veure el del pirata. I ja a la Sant demà, el dia 27 de maig, veurem 2 obres que són ja del grup dels xavals més majors. És que tenim ja en preadolescència total, que estan treballant també molt bé. Ha sigut un poc dur,
1: difícil,
2: però...
1: Difícil perquè, no sols per l'edat, sinó perquè al estar ja en l'institut tenen molts exàmens i molta faena i aleshores...
2: Es costa més compaginar.
1: Es costa compaginar l'activitat amb l'escola.
2: Però ho hem fet, eh?
1: Però
2: ho hem tret.
1: Sí, al final ho hem tret.
2: Som molt responsables.
1: Hi ha una parella, un dels dos que va actuar de telonera,

0: en el Teatre Principal.
1: Sí, actuarà de telonera en el dia 29.
0: Tenen un petit sketch que dura 10 minuts, no arriba, i l'hem preparat molt bé, se l'han currat molt, i aleshores volem
1: obriran l'espectacle.
0: Que obriguen abans de començar en els adults, que ells facin el seu sketch.
1: Per tant, reprenent, el dimecres 27 de maig a les 6 de la vesprada veurem primer el grup de Cru, que ens contarà tres històries, una que es diu Epitafi, una altra que es diu Anorèxia i una altra que es diu Ho faré perquè t'estime. I tractarem tres temes d'adolescents que estan en l'actualitat. Uh-huh. I ja quan acaben ells, passarem al grup Lope de Vega, que ens contaran la història de Cyrano de Cibergerac. Que és una adaptació moderna.
2: No, dir que veure algo amb la digital,
1: sí, sí.
2: No?
1: I de Cyrano, sí. Que també s'han pegat han fet un treball molt molt molt bo. I podem estar contents, Juan.
0: Sí, sí, perquè jo penso que hem sigut una mica ambiciosos en el plantejament sempre. De les obres, perquè han fet obres d'una hora.
1: Sí.
0: Quan de normal sempre intentem que siguin de 30, 40 minuts i enguanyen plum, ala. I bé, el que passa és que els alumnes, clar, són alumnes que porten ja
1: molts anys
0: i ho han assumit molt bé i ho han defensat molt bé, la veritat.
1: I ja passem al divendres.
2: Sí, però ara vos vull preguntar, aquestes dues vesprades de teatre al Saló d'Actes de l'Ivan Cadalcoi, que està a la tercera planta d'aquest edifici de la
1: Correcte.
2: Calle Rigoberto Albors número 8, és d'entrada lliure.
1: Entrada gratuïta, lliure, fins completar aforament. Que vinga tota la gent que vulgui veure el treball que fem en l'escola. I ja està, obertes les portes.
0: És interessant, sobretot, per aquells alumnes, que persones,
1: que
0: xiquets o grans, que tinguin interès en poder entrar en l'escola perquè vinguin i coneguin l'espai, ens coneguin a nosaltres, vegin el que fem, i així quan s'apunten una mica ja saben on van.
2: Uh-huh. I la coda final que arribarà aquest divendres 29 de maig,
0: la guinda,
2: al Teatre Principal, Calderón, no, principal del Coll.
1: Principal.
2: Ja arribareu al Calderón, heu estat ja allí,
0: sí,
2: però de segur
0: allí.
2: Que hi haurà més ocasions.
1: Quan van fer l'entologia,
2: sí,
1: l'any passat,
2: això.
1: Que Rosa es va pegar un treball. Bé,
2: enguany Teatre Principal.
1: Teatre sí. Principal, 29 de maig,
2: a les
1: 8 de la vesprada. Important, entrada lliure fins completar aforament també.
2: Uh-huh.
1: No hem d'apuntar-nos a cap llista ni res, és arribar i entrar a veure el teatre. I res, anem a fer una festa del teatre perquè és una reunió on ens trobarem moltes persones, perquè treballarem des de l'escola, col·laborarem amb l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Alcoi i res, necessitem el feedback d'aquest fantàstic públic que ha de vindre a veure's, perquè si no, no n'hi ha teatre. Bé, l'obra que farem és Un turista se suïcida, de Sílvia Navarro Perramon, que va ser Premi Pep Cortés del 2018. I clar, és una obra contemporània. Jo tenia ganes de fer un text contemporani perquè a nivell de posada en escena és molt interessant, perquè juga molt la proposta de direcció, i jo crec que el treball que hem fet Rosa i jo ha sigut molt acertat per poder contar aquesta història, perquè crec que s'entendrà prou bé. Tindrem també projeccions que ens ajudaran a seguir la història. Són 16 actors interpretant molts personatges, molt dinàmica i res. La història és que tampoc, ja saps que a mi no m'agrada esvetllar res, i m'agrada que la gent vinga a veure.
0: Així, en abstracte, jo podria dir que és una obra de teatre que parla sobre la vida moderna en les grans capitals.
1: Sí.
0: Com es viu allí, l'estrès de la vida en una ciutat gran, no parlem d'Alcoi, allí es situa la història
1: en Barcelona
0: i conta, també parla del turisme, de la massificació, de les relacions humanes, de com es deterioren aquestes relacions en funció també de la vida accelerada, del treball exigent. Vull dir que es parlen, n'hi ha moltes conceptes, moltes idees que van eixint, contades d'una manera com a en to de comèdia, un poquet pujaet, també ho dic, o sigui, xiquets, poden vindre, però bueno, majors.
1: Sí, a partir de 16 anys.
0: Que n'hi ha xiques majors, també.
1: Sí, és cert, és cert.
0: Bueno, vull dir que sí, a partir de 16 anys, perquè és una comèdia amb pujadeta de tono, en el sentit que no es talla a l'hora d'explicitar les relacions de les parelles i de lo que està passant, no?
1: Sí, tenim un xiquet de l'escola que participarà.
0: Sí, hi ha un xiquet que apareix i ix en la història, ja li han dit que es tapa les orelles quan s'enca que són les paraules inadequades. Però bé, ho hem muntat amb un ritme frenètic, amb la música i després la col·laboració de l'escola dels modistos, futurs modistos, i hem tingut el plaer i la sort de poder col·laborar amb aquesta classe, en aquesta aula, que són de tercer ja.
1: Sí.
0: Vale? I han fet el disseny de tots.
1: Disseny de vestuari és...
0: Fem un desfile de moda.
1: Sí. I l'ha fet l'alumnat del tercer de grau en disseny de moda.
0: I aleshores ha dissenyat els vestits de la passarel·la, del desfile que es fa.
1: I després n'hi ha 5 narradores... que així ho hem decidit nosaltres, sí, per contar la història, que ells també han fet el seu disseny, sí, de vestuari, que ixe vestuari sí que apareix al llarg de tota l'obra, i diguem que com a personatges són com una espècie de sers, de bufons, per dir-ho d'alguna forma més elegants, mm-hmm, no? Que venen d'un altre lloc i venen a fer-nos veure la realitat, a mostrar-nos-la, a contar-nos des de la seva perspectiva, des d'eixe pedestal, no? Un poc com està avui en dia, pues, tot el que acabem de dir de turisme, massificació, etcètera, etcètera. Hi ha una frase molt, molt guai que diuen elles tot al principi de l'escena 1, per no desvelar
2: ara
1: res
2: no
1: més.
2: Ara no fas spoiler, no?
1: Sí, que diu xinesos, coreans, japonesos, tots s'assemblen. No? Pues va en ixe toc de mesclar-ho tot, dels clichés que existeixen i tot el tema que ens envolta.
0: Sí, és una obra que dona molt de sí pel debat.
1: Sí, és que... Sí, perdona.
2: No, dic que ho he esmentat, el tercer de grau de moda de Leas d'Alcoi, sí, i també de fotografia participant.
0: Ah, no? I la gent de fotografia que vindrà també
1: és de
0: a fer el reportatge sobretot de l'escena esta de,
1: sí,
0: passarel·la.
1: Sí, de primer del cicle de fotografia de l'escola. Està molt bé perquè així nosaltres seguim mantenint la transversalitat de l'escola, que per a nosaltres és tan important per donar-nos visibilitat a nosaltres i per també poder ajudar a tota aquesta gent que està estudiant a fer material i fer real el seu treball, que no es quede sols en l'aula, sinó que el posi en pràctica i que el mostri, pues això, al cap i a la fi, a la societat, que és el que ens interessa.
2: Per això els oients de Tragaluz tenen l'oportunitat d'anar a veure tot aquest treball, tant el 26 i el 27 de maig, a partir de les 5:30 el dimarts, o les 6 el dimecres, i el divendres, a partir de les 8 de la vesprada, al Teatre Principal, tot entrada lliure per veure tot aquest treball que s'ha desenvolupat, tant des de l'EMTA com també l'alumnat de l'EAS d'ací d'Alcoi. Com m'has dit, Rosa, poseu la cireteta.
0: La cirereta, sí, perquè... Sí, perquè jo pense que és un projecte molt ambiciós. És més, volem veure si es presentem al concurs Miss Lata de teatre amateur amb esta obra. Anem a veure si ho aconseguim, perquè, clar, sempre ens falta temps. Sempre volem assajar més, volem traure-li més suc ací, més suc allà, i a vegades perdem de vista que som una escola i, d'alguna manera, simplement esta obra forma part del procés.
2: Uh-huh.
0: I el que passa que en el procés tenim una cirereta, una guinda d'este pastís que és l'Escola Municipal de Teatre.
2: I si durant aquests dies que van a passar la setmana que ve va públic, vos veu i està interessada o interessada en incorporar-se a l'escola a partir del proper curs, em sembla que ja heu obert temps per a inscriure's?
1: Sí. És important que, perquè ara estem en un impàs i de fet nosaltres acabem ara el projecte d'escola que teníem en l'Ajuntament i s'enceta un nou projecte i a partir de setembre, si tot va bé. Per tant, per poder desenvolupar-lo de la millor forma possible, totes les persones que estiguin interessades en formar part de l'escola, que es posen en contacte amb nosaltres a mitjançant el correu electrònic mtddit@alcoi.com i que ens demanen les preinscripcions. I enguany, com anem un poc més pillats de temps, sí que hi ha un període de temps molt breu, molt curt. I tota aquesta gent que estigui interessada ho ha de fer abans del 4 de juny.
2: Val.
1: Perquè a partir del 4 de juny, diguem que es tanca este cicle, arranca la maquinària de la nova temporada de l'escola, per dir-ho d'alguna forma, que tornarà a posar-se en acció a partir de l'1 de setembre. Entonces, nosaltres ja no podem garantir que puguem contestar a aquests correus passat el 4 de juny. Ja no podrem contestar fins a partir de l'1 de setembre. Entonces, és important que es faci tot abans d'esta data. Escriure'ns un correu preguntant-nos tots els dubtes i nosaltres es passem el formulari de preinscripció i es ho expliquem tot sense problema. També poden tocar per telèfon a l'IBAMCADA i preguntar en Cultura, que allí també els poden
0: arribar. Sí, allí es poden facilitar també el correu electrònic i les dates i el que faci falta. Clar que sí.
2: Ja per acabar, com descriureu o amb quines sensacions dieu adéu a aquesta temporada?
1: Rosa? És que és molt difícil aquesta pregunta.
2: Ja sé que vos he agafat ahí.
0: Bueno, jo porto... Este seria l'any 11. I aleshores el dona la sensació de que tanca un cicle i inicia un cicle nou. En realitat, esperem que puguem seguir donant-li continuïtat al projecte, perquè és un projecte molt ric, que es pot ampliar, que pot créixer, que té moltes possibilitats, que pot donar-li millors serveis a aquesta ciutat, que a més és tan amant del teatre. I aleshores, bueno, esperem que el projecte seguisca endavant a partir de setembre i es tornarem a veure i aleshores amb molta il·lusió i amb moltes ganes.
1: Com era la pregunta?
2: En quines sensacions esteu dient adéu després d'aquesta temporada, no?
1: És que m'ha posat a pensar i tenia tantes coses que ja no sabia. Pues, per mi ha sigut un poc de sorpresa, perquè quan vaig començar ara fa 6 anys entrava en unes perspectives o en unes idees que han sigut totalment diferents, perquè he descobert coses que mai m'esperava i han sigut coses que realment m'han agradat. O sigui, he estat molt a gust i igual que Rosa, pues, espere que hi hagi una continuïtat i puguem seguir desenvolupant el projecte. Perquè també jo crec que podem dir que estem legitimats, no?, per les famílies,
0: sí,
1: que aposten també per esta forma de fer escola, que és la que nosaltres els proposem a ells, o sigui, que és una relació recíproca entre el que nosaltres els oferim i el que les famílies ens demanden,
0: sí,
1: i accepten i volen continuar treballant.
0: Sí, podíem caure en estar preciats de nosaltres mateixa i pensar que ho estem fent molt bé i estar lluny de la realitat, però no és així, perquè tenim els xiquets. Per a mi, el primer... on primer puc jo veure què estic fent i com ho estic fent i què està passant, i és allí on ho veig si és correcte o no el treball, i després les famílies que t'agraeixen i que t'ho diuen, no? Perquè ells són els primers que noten com això els xiquets milloren i estan contents, que clar, això és molt important en aquests moments, en aquesta vida que tenim, estar content.
1: Al principi, quan em parla de la relació del teatre entre públic i escola, bueno, i obra de teatre, tan necessari és el públic pel teatre com el teatre pel públic, és una relació recíproca. En nosaltres, en l'escola, passa en les famílies. Nosaltres no seríem res sense el recolzament d'elles, perquè són les que són com la nostra gasolina, són com el nostre impuls que ens fa seguir avant.
2: Rosa Frag i Carles Sellers, professors de l'Escola Municipal de Teatre d'Alcoi, l'EMTA, moltíssimes gràcies per viure amb tanta passió, amb aquesta dedicació que feu als alumnes i que aquest treball que heu fet al llarg dels darrers mesos vagi tot molt bé la setmana que ve damunt dels diferents escenaris que seran totes aquestes mostres de fi de curs. Gràcies i que vagi bé.
0: Gràcies, gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Gràcies, adeu.
2: Ens n'anem a publicitat i tornem amb més cultura.
3: La Familia Salesiana de Alcoy te invita a participar este sábado, día 23 de mayo, a las 19 horas, fiesta externa, Eucaristía, procesión y cena de hermandad en San Vicente Ferrer.
2: Som a Tragaluz, escolten Ràdio Alcoi i ara li dono pas a Paco Agulló perquè amb el seu convidat parlaran de música.

0: Continuem amb el programa Tragaluz i en aquesta ocasió el que anem a parlar és del cicle Música i Modernisme, que ja va tindre una primera entrega fa uns poquets dies i ja s'encarem, ja queda molt poquiu per eixa segona entrega. I que millor per a que ens parli del que tenen preparat i com va anar eixa primera edició que poder parlar amb Gregorio Casasempere. Gori, què tal? Com estàs?
1: Pues encantado de escucharte, Paco, y bien, pues mira, así estén peleando.
0: Peleando a tope, molt bé, molt bé. Ahora, contamos un poquito, ¿qué es el que... Bueno, primero fue un chiquitito balance, va a andar muy bien, ¿no? La primera cita va a ser divendres dissabte, contamos.
1: Sí, mira, això pues, és un cicle que hem organitzat i hem produït i estem produint des de Metrònomo, que és una agència artística, i també des d'Orquestàlia, que és la unitat artística prioritària que protagonitza aquests quatre concerts, sí. D'un cicle de música i modernisme. El per què? Pues, bueno, el per què és perquè al llarg del temps pues, hem estat fent diverses activitats en el món vinculada a lo que és l'activitat relacionada en l'estil modernista, en l'època del modernisme. Evidentment, Alcoi és una ciutat capdavantera i entre les seves senyes d'identitat, pues el modernisme forma part del patrimoni del Coll i estem parlant no sols del modernisme que es veu, el modernisme de l'arquitectura o també en la pintura, les belles arts, en el cas nostre pues, de la música. I a més, tenint en compte i molt present, i això pues, per a nosaltres és un sant disseny del projecte, que el Coll és una ciutat que té un valuós nombrosíssim compositors de l'època del modernisme i en molta música feta que pràcticament pues, està desconeguda a Alcoi i està desconeguda pues, al món mundial, no?
0: Vale,
1: I diguem que aquesta situació també és una cosa que ens mou a nosaltres com a músics i com a projecte, no? Projecte de Metrònomo i d'Orquestàlia, pues, a fer aquesta activitat, que ja dic que és una activitat que hem ja pues, rodat per diversos llocs, pues, hem fet actuacions, bueno, fa poc vam fer una actuació, per exemple, en Portugal, en una població en Gouveia, després pues, hem estat en Benicàssim, en les activitats que organitzen del modernisme, també en Borriana,
0: bueno,
1: participem des de que està la fira modernista, pues tenim participació de la mà especialment pues, de la societat de recreació modernista del Coll, i tot això pues, és el projecte, no? Hem fet ja un parell de concerts. El primer titulat Café Concert Modernista, en el qual va actuar la soprano Gemma Soler. Companya d'Orquestàlia. El dia següent, el dissabte 9, pues, vam fer un concert anomenat Narrativa i Música, amb la participació del narrador com a narrador d'Enrique Jordà, i acompanyat per dos pianistes en piano a quatre mans, concretament pues, Maika Sancho, professora de piano al conservatori, i al seu costat estava jo també tocant el piano. Bé, això és el que vam fer, farà pues, ja...
0: Va ser el 8 i el 9. Exacte. Divendres 8 i
1: contents, vale. Contents de la proposta, contents del que s'ha fet, contents de la manera en què s'ha fet. Estem parlant de que els concerts es fan el divendres a les 6:30 i que el dissabte es fan a les 12. Podríem pensar que són horaris atípics. No, nosaltres pensem que són cada vegada horaris més normalitzats i que a més cal tindre-los ben presents, és a dir, que Alcoi és una ciutat que té, que vaig a dir-te jo a tu, Paco, una valuosa i nombrosa i probablement pues, impossible de
0: abarcar.
1: Sí, perquè o sigui, Alcoi és una ciutat immensament productiva activa en el món cultural i en el món pues, de la de l'activitat de concerts, pues, que anem a dir, no? Però bueno, això és una proposta, diguem, pense que singular.
0: Totalment, totalment.
1: I pense, pues, nosaltres pensem que és singular, original, i en el qual pues, hi ha un percentatge del repertori que, insistisc, per a nosaltres és molt important. És a dir, més del 30% dels quatre programes que hem fet i que anem a fer estan basats en compositors alcoyans. I aquestes obres, pues, torno a insistir, pues, són pràcticament desconegudes. Hi ha compositors com, per exemple, Vicente Costa Nogueras, no? I tots com alcoyans podem dir-se, escolta, qui és pues, compositor alcoyà que ni més ni menys va ser deixeble, entre altres, de Hans von Bülow i de Franz Liszt. Suposa que qualsevol persona que no siga músic, pues sap i coneix que Franz Liszt era un dels compositors més afamats i importants pues, del segle XIX. No? Aleshores,
0: ara este divendres i este dissabte, què és el que ens heu preparat? Sí, i la segona entrega?
1: Este divendres, el concert del divendres, pues, també té una denominació. És un concert que baix el títol de El món, balla i dansa. Pues fem un programa en el qual el protagonisme el té quatre bailarins del ballet Gavassi, que dirigeix Jenny Ramírez Gadea, coreògrafa i en aquest sentit pues, la directora del ballet, i acompanyats pues, d'un grup de nou músics de l'Orquestal i Chamber Ensemble, en el qual anem a interpretar pues, unes 14 peces de diversos compositors, entre ells també alcoyans, pues, està Costa Nogueras, està Gonzalo Barrachina, del que interpretem i es balla la Zambra Gitana, de Costa Nogueras pues, interpreta el primer Cake Walk, compost per un compositor espanyol, en aquest cas, insistisc, el compositor alcoyà, Costa Nogueras. Sí, i després pues, hi ha una sèrie de diferents peces que passen pues, per el ragtime, passen per el pas doble, passen pel vals, passen per el choro, per la samba, per diferents formes i estils de dansa i balls de l'època modernista, no? Que si la polca, que si la gavota, etcètera, etcètera, en un programa molt eclèctic de compositors pues internacionals. No?
0: Això serà divendres, 6:30, al Centre Cultural, molt bé.
1: Sí, i ara,
0: exacte, i el dissabte
1: de matí pues, presentarem el quintet de vents Encontres Brass Quintet, Encontres Brass Metal, el quintet de metalls, que de la mà d'Orquestàlia pues, es presenten, i és un quintet format per dos trompetes, trompa, trombó i tuba, baix la tutela i la presència del professor de trompeta del Conservatori d'Alcoi, Jorge Iván Fresneda, en el qual participa el trompetista també Fernando Pérez Lorete, el trompista albaidense Joan Rafael Soler i el trombonista Héctor Pulido, i la tuba pues, està Gerard Dueñas. I estem en un programa que es diu
0: Música
1: i Societat. Entonces, estem ja en un programa també pues, ample, diferents compositors, pues, per exemple, pues, està el compositor polonès Karl Rakaus, està l'alemà Paul Linke, està l'anglès Henry Cowell, està l'afroamericà Scott Joplin, i després està Bela Bartok i l'anglès Wawa Williams, i també també, com no, pues, compositors alcoyans. Entonces, de compositors alcoyans interpreta una versió del Pas Doble Kroeger i de la marxa de la Canción de la Dem, además de interpretar tres peces de La España en mi Corazón del compositor nostre, Carlos Palacio, ¿no? Y todo eso pues a farcit de peces que están fetes bé originalment pel Quintet de Metalls.
0: Sí.
1: O bé, són peces que s'han transcrit per esta per este concert, en el qual pues, per exemple, el Pas Doble Kroeger pues, està transcrit per l'actual assessor musical de l'Associació de Sant Jordi.
0: José del Valle.
1: José Miguel del Valle, Belda.
0: Sí.
1: Per exemple, la cançó de la Dem, pues, per el trombonista del Quintet, Héctor Pulido, i l'Espanya en mi corazón, pues, l'ha transcrita jo.
0: Tu mateix.
1: Sí, vull dir que...
0: Que guai.
1: Esa és una cosa... A veure, per nosaltres és un repte fer tot això.
0: Sí,
1: A més, és un projecte, pues, torne a dir, per nosaltres és singular i penso que per al públic també. I a més, pues això, els concerts que tenen pues esta varietat d'intèrprets, varietat de propostes, varietat acústiques, és a dir, que passem d'una soprano a un narrador, passem a uns bailarins i ara passem a un quintet de metalls. Ojo, lo del quintet de metalls és pràcticament una novetat. Aquest quintet, diguem que ja ha començat a fer activitats, és un quintet de metalls que actuen tots els anys en el dia de l'Alardo.
0: Ah, veritat, sí, i la fanfària de...
1: La fanfària de José María Valls. Però estem parlant de que tots aquests elements estan fent... Està fent-se una llavor primera de recerca, de divulgació, i després de proposta que pensem pues, que és, en aquest sentit, necessari, per almenys per nosaltres és necessari fer això, no? Perquè som músics i tenim que compartir el que fem. I si descobrim una obra...
0: Hi ha que donar-la a conèixer.
1: Clar, volem treballar-la, volem... primer l'analitzem, la vegem i considerem que és no digna, sinó importantíssima. Hi ha obres que estem interpretant obres al costat de compositors consagrats, pues, com pugui ser Ravel o Moskowski o Vaughan Williams, i aquesta música està a l'altura dels millors. No?
0: Molt bé, doncs, Gori, jo crec que per el temps, no mos queda més temps.
1: Ja,
0: és superinteressant, escoltar-te sempre, tot el que dius, però és que no mos queda molt temps.
1: Donar el nostre agraïment pues, a la regidora de Cultura, a l'Iseguirem Cuqui, al Centre Cultural, en el qual pues, estem fent un esforç, perquè els concerts no són sols un concert, és a dir, al mateix temps que estem interpretant la música estan projectant-se imatges ininterrompidament que estan vinculades o bé a les obres o bé al que diuen les obres, i tot això dins del món de l'època modernista, no? Pensem que això és un valor afegit. I acaba el discurs també donar les gràcies a la Societat de Recreació Modernista d'Alcoi i també al Quality Tours Mariola, que lidera
0: Jordi
1: Linares, que també col·labora en això, i immensament agraïts a tots i en ganes de fer i de compartir. Això és el projecte.
0: Molt bé, Gori, per res, sempre un plaer poder-te escoltar, de veritat. Més temps, ja parlem de més cosetes, més detalls en concret.
1: Moltes gràcies, Paco, forta abraçada.
2: I anem amb apunts d'agenda, perquè per aquest divendres 22 de maig a les 20 hores al CADA serà l'espectacle Dones contra la Guerra, una lectura dramatitzada de la que vam parlar la setmana passada en aquest suplement cultural. Algunes de les actrius protagonistes van estar de convidades i es van donar un tast sobre aquesta representació. aquesta lectura dramatitzada. És a les 20 hores d'aquest divendres al CADA i les entrades es poden comprar en ticketalcoi.com o a la taquilla del Teatre Calderón. I altra cita amb el teatre serà per al dissabte 23 també, a les 8 de la vesprada, El patiment de les dones. Es representarà al Teatre Calderón. És amb invitació, és a dir, entrada lliure, però cal que retiren tant en la taquilla com en Ticket al Coll eixa invitació per poder accedir tant al pati de butaques, a eixes butaques per veure aquesta representació. Són les activitats que estan emmarcades també dins de la programació del 8 de març. I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos i a gaudir amb la cultura.

0: papiro.
1: Vale.
0: I això es dona molta seguretat i molta facilitat a l'hora de poder anar a la llibreria, poder consultar els llibres com són, fullejar-los, claro, tant els infantils com els adults, com els manuals, i ells no ens posen cap pega si en un moment ens ha passat que hem tingut un descuido i hem tingut un no repetit, l'hem tornat, en això claro, no tenim problemes.
1: Exacte.
0: I a banda, de vindre a totes les conferències, l'últim dia, que és la cloenda, el dia 29 de maig, ahir a la plaça Magem tindrem la mostra de les tres llibreries que també venen a fer-nos la mostra de tots els seus llibres i pots comprar-lo en el moment.
1: Que guai, molt bé, perfecte.
0: Com una fira.
1: Recorde, exacte. Recorde també en la roda de premsa que comentàvem que, a veure, que és una població petita, xicotiua, sí, més o menys, i ten de tres llibreries. Que
2: sí, però en total n'hi ha quatre.
1: Ah, mira, veus.
2: Però vale, que per una població de 9.000 habitants, sí, quatre llibreries, sí, no
1: està
2: és...
1: molt bé.
2: Actualment no és el que predomina.
1: No, està fantàstica. I també
0: i que totes funcionen bé.
1: Exacte, i es demostra pues, aquesta implicació que hi ha en el món del llibre, i sobretot en esta festa del llibre. Molt bé, pues a veure, ens queda un poc més. Quins detalls més podem dir? A veure, perquè al principi he dit jo mur de lletres. Per què es diu mur de lletres?
0: Bueno, dir que el cartell ens l'ha fet l'artista murer Xavi Montava,
1: sí,
0: que ha fet un cartell espectacular. Ahí tenim la il·lustració d'un xiquet llegint, un xiquet que pareix que estigui amagant-se, refugiant-se com d'una guerra, i la seva llinterna l'il·lumina per a poder llegir, per a continuar un poquet il·luminant el món amb la lectura, que és el que ens fa lliures, no? Perquè mur de lletres
1: sí,
0: ho hem triat per dues coses. Una, perquè simbolitza un poquet muro, ens evoca un poc al nostre poble, mur de lletres, i per altra també perquè a vegades pensem que els murs són barreres, però no, en aquest cas mur de lletres és una idea que ens fa prosperar, sostindre la nostra imaginació, el nostre pensament crític, i a diferència de les fronteres, este mur ens uneix.
1: D'acord, és un mur, però...
0: un mur fet de pàgines obertes.
1: Exacte.
2: Sí, d'històries, de paraules, d'idees... No és un mur que separa, que la idea d'un mur que sempre separa, sinó és tot el contrari, és un mur integrador.
1: I més en la situació actual en la que estem vivint.
0: Sí, un poquet pues, evocant això també, la situació actual que tenim.
1: Tan complicada.
0: Al món.
1: Molt bé, perfecte. Vale, doncs això és un poc tot el que podem comentar d'aquesta edició. Jo crec que ens queden això un parell de minutets. Quidrem a les oients, Ràdio Alcoi de tota la comarca, a acudir estos dies a Muro. Ari, dis-nos què ens pots comentar, a veure.
0: A veure, que després, a part de les conferències, en la cloenda tindrem també en la plaça Magem, des de les 5 a les 8, festa. A banda de la mostra de llibreries que ja havíem comentat, tenim tallers de dinamització que ens fa el taller d'ocupació. També ens ha ajudat, no sols els centres educatius, el taller d'ocupació Tabalem ens ha ajudat, i aquest dia farà jocs per als xiquets. Allí en el Magem serà tota una festa, entre jocs, concert, que vindrà Factoria de Sons. I les llibreries. I a banda farem l'entrega d'un concurs que hem fet, un concurs literari, on totes les escoles i centres educatius han participat, han creat un conte, una història o un relat, i es repartiran i seria els premis, que és el gros de tota la festa.
1: Ah, que guai, que guai. Pues, per això, una volta hem completat en aquestes activitats més, això, una querida, que era el que el comentava Ari, que la gent que baixa...
0: Sí, que vinguen, que s'ho passen molt bé tant en les conferències com a la cloenda, que esteu tots convidats.
1: Claro, claro.
0: Que vos esperem, perquè es crea un moment molt divertit, a banda, avui que inaugurem esta vesprada a les 7:30, primer farem un té literari i ahir es creen converses molt familiars, anem xerrant una miqueta, no sols era literatura, que també, però anem coneixent-se i és molt divertit.
1: Vale, perfecte, fantàstic. O sigui, els mateixos...
0: Vos animem a que participeu.
1: Els mateixos autors es troben en casa i al exacte, final es crea un ambient fantàstic. Molt bé, doncs eixe missatge també final, Fernando. Que pots
2: sí, bueno, jo sols dir que la Festa del Llibre de Muro pues, ja al final s'ha convertit en un referent cultural i literari de les comarques valencianes, i per tant convida a tota la gent, no sols d'ací de l'Alcoià i el Comtat, sinó de més enllà, que vinga a participar, que Muro som un poble acollidor, que som benvinguts tots i que disfrutem pues, d'aquesta setmana la literatura és la protagonista.
1: Vaja que sí, que és molt bo que siga la literatura protagonista, sí, i no d'altres elements raros. Molt bé, per res, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies
2: a vosaltres.
1: Ha sigut un plaer.

0: Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
1: Salutacions cordials, una setmana més per a tots vostès, Amagatalls de la festa. Este dijous, i des del Salón Monte Carlo, contem amb don Jesús Fuentes, pàrroco de les Iglesies del Centre i vicari de Sant Jordi. La de Francisco García, que és el president de l'Associació de Sant Jordi. Tenim el plaer de comptar amb Paco Amaya, organista. I tenim la sort de que este virtuós d'este ferrament estigui en el coll. I estem esperant al don Jesús. Però, mentretant, en el permís de vostès, tinc que donar una notícia luctuosa que a uno li sap greu molts... Ara ja feia dijous que no. Però això és don Miguel Severino Alosan. És el membre número 1 de la Filà Guzmans. El dia 20 va estar, li van fer l'ofici de missa in corpore in sepultus, va tindre lloc el dilluns, dia 18, a les 11, en la capella tanatòria del Coi. A mi m'uneixia amb molta amistat en ell. Jo tenia el gabinet de dibuix en Joaquim Sorolla i ell es va posar una impremta allí, i gràcies a mi, o jo puc donar les gràcies a ell, que portava material per a jo poder gastar. Bueno, segur que ell era una grandíssima persona, un bon fester, i segur que estarà en la glòria en Sant Jordi, així en dirigent. Un abraç ben fort a la família i a aquesta gran família que és els Guzmans, perquè segur que aquest senyor ha deixat un gran buit, sobretot a la família, un abraç ben fort. I bueno, don Jesús, com és pàrroco del centre, pues té molta feina. Jo vaig parlar en el dilluns en ell i em va confirmar, sí, allí estaré. Però bé, mentretant, vindrà. El president vendrà, i ell després vendrà perquè entre altres coses, per mentir que un veneçolano li agraden les taretes alcoianes, eh?
2: Home, les taretes alcoianes crec que agraden a tot el món, eh? I com a mostra, no? Un botó.
1: Bueno, Paquito, bueno, em perdonaràs, jo crec que aquest home ja li hauria dit don Francisco, el president de l'Ososo, i seguís dient-li Paquito, yeah. Perquè això és...
2: Bé que fas.
1: I el nom és un pare, també. I, bueno, quina valoració dones tu? Perquè d'ací dos dies fa un mes ja que vam obrir la Porta Santa, no?
2: Així no és, sí.
1: I quina valoració?
2: Bueno, de la vora, jo crec que el que va ser l'acte d'apertura de la Porta Santa, pues jo crec que va ser un acte molt bonic.
1: Va ser espectacular.
2: Va estar molt ben organitzat, va estar perfecte després de la missa de l'últim dia del Triduo. Vam poder fer un acte tal conforme el teníem programat. Vam poder comptar també en una música excepcional, que així tenim al compositor, a Paco Amaya, que ara mos parlarà també, i realment va ser un acte preciós. Lo que està passant des d'entonces a ara, però bueno, hem tingut pel mig les festes saben que se ho menja tot, les festes són tan absorbents que se ho mengen tot, i bueno, i ara pues, tenim pues, això, un goteig de gent que ve a veure al nostre patró, que ve a veure a l'església, que vol passar per la Porta Santa, i bueno, és un goteig xicotet. Jo realment crec que encara el potencial és molt gran el que tenim, però és cert de que després de festes sempre pues, costa arrencar-ho un poquet, però la valoració en general està sent molt bona, i jo crec que anem a tindre un any magnífic en quant a que la gent vinga, que pugui estar, i el dic, la valoració és molt positiva de moment.
1: Bueno, de moment té que ser positiva, perquè si li assignen o designen, més bé assignen a una població El año este, això, tu em vas dir que només era tres poblacions.
2: Sol és a tres poblacions en tot el món, sí.
1: Entonces vol dir que això, si ho hem d'assimilar dels tres pobles alcoians, de que això és una gran cosa, que no és qualsevol...
2: Realment és un logro.
1: Ja que viure.
2: És un logro. No tot el món pot presumir de que li han concedit un any jubilat. De fet, mira, l'altre dia ahir vam anar perquè els edictes oficials i del Vaticano ja els tenim d'ací, ja Don Jesús es va rebre farà un mes o mes i mig, una cosa així, ja els tenim perquè hem anat a emmarcar-los perquè volem també exposar-los perquè la gent pugui veure o en el MAF. Entonces, avui ho ensenyarem en junta directiva per veure com han quedat i és a dir, perquè hi ha dos diplomes, un que és l'edicte com a que es concedís l'any jubilar i un altre, com si diguem, és l'oració que del papa León XIV, per tant aquests dos documents que són documents històrics anem a tindre-los exposats en el MAF per a que tot el món pugui veure. Una volta passi aquest any, doncs ja li buscarem un lloc també en el museu per a que ho tinga, però sí que volem que este primer any que la gent que pugui vindre per la seva Georgina que sàpiga que està ahí, que pugui també veure-ho i bueno, és una cosa curiosa també.
1: I també falta que venguera Don Jesús i mos diga què han de fer per aconseguir-la, no? Però bé, jo n'he vist d'una edició que només n'ha hagut 340 o 2,
2: sí.
1: I és esplèndida, sí, bonica,
2: sí,
1: és
2: sí, sí.
1: Molt bonica.
2: A veure, jo t'explico això perquè això sí que va ser una espècie de regal per part de l'assessora artística de Sílvia Sempere i de membres de la junta directiva per a que tinguem un record d'eixe dia, sobretot d'eixe dia 23 d'abril del 2026, dia que es va obrir la Porta Santa. És una edició especial de la Georgina que està sellada i datada en eixe 23 d'abril. Està feta en una edició especial, en un paper especial, i es va fer per a membres de junta directiva, sí, i majorals. Jo crec que és un regal molt bonic, que a més es queda
1: a més
2: molt...
1: ja van tindre un acte este divendres i dissabte passat de música medieval, en instruments medievals,
2: sí.
1: El director Paniau, que és un home tremendament conegut en tots els llocs,
2: sí, sí.
1: I va estar molt bé. L'únic que em van... Jo no vaig poder estar per circumstàncies que no venen al cap, però el que se va passar era alguna de fred.
2: Bueno, el primer dia vam passar molt de fred. Sí. Quan vam programar estos concerts, pues vam dir, mitjà de maio fa un dia és espectacular, farà un dia espectacular. Pues no, pues va ser resultar que feia un dia de perros, que va ploure una hora abans i feia molt de fred. Els mateixos músics es van queixar, el dia següent pues, vam incorporar tres estufes de butano per a que pogueren estar més acollits. Clar, imagina't, d'una setmana a una altra, la calor que fa avui, el fred que feia la setmana passada, però bueno, mai bueno. Se sap, això en la primavera, d'ací no coi, mai se sap el test
1: jo,
2: que té.
1: Ha dit, jo de Paco mai em sap mal perquè la gent es pensarà que hi és de deberes, però no, que pensa el que vulgui. Jo sóc un admirador del seu bon treball i li dic que és un virtuós de joc, que vols que ho diga? I sempre que s'ha portat davant de... Jo he dit un ferrament, és un instrument, però és que ho és tan gran que dius, això és un ferrament.
3: És un ferrament, és el moble més gran i el més car que tenim al coll, segurament. El més valuós.
1: Musical, el de més valor.
3: Sí.
1: Mira, a mi em cap la satisfacció d'estar en junta quan els va posar i els van... Era el senyor Rocafort, no me'n recordo.
3: Blancafort. Gabriel Blancafort.
1: I va venir a estar així. Tot.
3: Que hi va faltar, però bueno, el fill manté el taller en Barcelona, en Collbató. I és que aquests instruments estan fent per a durar molts anys. Si n'hi ha un bon ús i es cuida, doncs poden durar centenars d'anys. I d'això es tracta. Ara estem en l'any 41 de vida d'aquest instrument. Eh? Sí, sí.
1: Bueno, vas compondre una cosa professament per no sols orgue. Vas estar acompanyat d'altres músics, no?
3: Sí.
1: I tenies tu idea de nomenar-los almenys, no?
3: Sí, perquè va ser un treball col·lectiu. Quan vaig tindre la idea de pensar que aquest acte podia tocar obres ja compostes de grandíssims compositors, que el que jo poguera fer, pues, evidentment, no va superar ni a Bach ni a Mendelssohn ni a ningú d'estos, però que l'acte mereixia una música pròpia. I bueno, al principi varen reserves perquè el paper en blanc per a un compositor és dur, no saps què va dir, si farà un xurro o què. I bueno, quan vaig veure que la cosa podia funcionar, vaig parlar amb Jesús Fuertes, que és professor de trombó en el Conservatori d'Alcoi, i li vaig comentar si podíem fer algun tipus de col·laboració. Ell va suggerir que sí, que permís del conservatori, els alumnes de metal i de percussió. És a dir, que ja tenia una base per a poder treballar. Entonces vaig anomenar, perquè estos xiquets es va agarrar en festes, alguns tocaven en el tridu, altres en traetes, i després van fer un treball impecable.
1: Pues ja, que anomenar-ho.
3: Trompetes. Són Mauro Paredes, Víctor Fernández i Carle Raura. Els trombons van ser Pablo Ruz, Matías Mas, Mauro Seguí. En la percussió, que teníem dos tambors, Marc Cardona, Pol Miralles, i dirigits per el seu professor Jesús Fuertes. I bueno, també quan vaig parlar amb el director del conservatori per a que autoritzara aquesta activitat, tot van ser facilitats. Bueno, és una peça que naix d'un cant gregorià del Salmo 64, que el títol és Tolite Portas, abrir les portes del cielo a los príncipes. Entonces, en aquesta referència va estar l'inici. L'obra va durar uns 4 minuts i es van utilitzar també temes del Walí i de l'Insigne Màrtir. És a dir, que té una primera part més sèria i una segona que és una fanfàrria molt, molt alegre. Que, bueno, segons m'heu dit, ara després podrem escoltar un xicotet, sí, fragment de l'inici.
1: Anem a fer ja una xicoteta pausa? Eh? Bueno, anem a fer una xicoteta pausa publicitària i a veure si escoltem uns compassos de lo que va compondre per a este fet extraordinari.
4: Sí. Disfrutar de un buen arroz acompañado de familiares y amigos forma parte de nuestra forma de entender la vida. En Salón Monte Carlo te hemos preparado una variada selección de arroces. Paella valenciana, un arroz del señoret y una fideuá de Gandía. O innovadores arroces como el de pulpo y gambas, tomate con secreto ibérico o el de solomillo caramelizado. Ven a Salón Monte Carlo y disfruta de un buen arroz. Reservas en el teléfono 966-97-8096. Monte Carlo, donde siempre mejor que nunca.

0: Bueno, estem, ja han sentit alguns compassos de la peça que va compondre per al cas el mestre este tan virtuós de l'orgue, Paco Maya. Jo sol dir sempre que el Saló Monte Carlo s'ha recuperat la cuina i les taretes alcoianes. Han tornat a tot tipus de callos, d'ensaladilles, de calamars, de sèpies, de tot. I tinc així el menú del dia. De primers, caldo de putxero, pasta, ensalada, lentejas, olleta, gazpacho. De segons, canelons, atún, planxa, salmó, putxero, vamos, de tot. De postres, flan de cafè, tarta, xocolata. Però tinc així a una simpàtica xica que està preocupada perquè ella diu que no parla el valencià. I per a nosaltres això no té ningú, perquè fins i tot sabem el castellà. Li diuen Nazaret, jefa de sala, i ella, jo vull que sea tan amable de que algun radioyente que esté ahora escuchando amagatalls de la festa, pues le apetezca por lo que he dicho del menú diario y por toda la cocina que habéis recuperado tipo alcoyano, ¿qué le recomendarías tú que vinieran ahora para comer? Que dijeran, yo quiero comer, no quiero taritas, quiero a ver qué ha hecho el cocinero hoy.
1: Hola, buenos días. Pues mira, yo recomendaría hoy como plato distinto de todos los días el arroz de pericana, que producto típico de la tierra.
0: Buenísimo.
1: Pero también animaría a la gente los fines de semana, a partir de los viernes por el mediodía, tenemos marisco, berberechos, atún de zorra, que está buenísimo. Y para los carnívoros, buenos chuletones de carne madurada. Y ya si lo bañan con unos vinos de nuestra carta, que es una carta selecta y en la que pueden encontrar vinos de todo tipo, pues ya la guinda para el pastel.
0: Mira, Nazaré, yo te voy a decir, yo he estado alguna vez aquí y calidad-precio no se puede comparar en ningún sitio.
1: Muchas gracias,
0: verdad.
1: Eso lo intentamos, lo estamos intentando.
0: Y sobre todo el servicio, ¿eh? El servicio es impresionante.
1: El equipo es fantástico, Carolina, que es la encargada
0: Carolina
1: de sala,
0: lo
1: hace muy bien. Pero también hay que agradecer a todo el público porque nos ha acogido con los brazos abiertos y muy dispuesto a probar cosas nuevas, aunque, como bien has dicho,
0: luego,
1: utilizamos la tradición.
0: Hiciste, hablando aquí en Alcoyano, una machada. Después del fuego ese, no sé cómo pudiste recuperar la cocina con días.
1: Fue un esfuerzo tremendísimo, pero de verdad agradecido a todos los oficios de Alcoy que respondieron a la primera llamada y sobre todo al público que tuvo paciencia y la respuesta fue fenomenal. Así que no podemos quejarnos de nada, de verdad.
0: Nazaret, ha sido un placer el que haya recomendado algo de tus manjares que hacéis aquí.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
0: A lo mejor me oyen a mí y no hacen caso y no vienen. Al oír de ti, a lo mejor vienen y
1: pues yo agradecería que se vinieran y que disfrutaran, que eso es lo importante, disfrutar todo el mundo.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Gracias. Bueno, parece ser que don Jesús le ha enviado a Paquito un mensaje, ¿no?
2: Sí, me acaba de enviar un WhatsApp dient que no sabia si arribaria perquè està esperant un grup de peregrinos que tenia que arribar. Sí, però estan fent una ruta des de Banyeres al Coll i tenien que haver arribat sobre les 12 i algo i encara no, pareixer que encara no havien arribat i com té que obrir-li la porta santa i tot, pues bueno, pues està esperant.
0: Està fent les funcions del que... Perquè és un home que s'ha manejat moltíssim, veritat, per aconseguir... No, ja no els actes que componen el 750 aniversari del patronat, sinó l'any jubilar. Això és una cosa que deu de manejar-se molt.
2: Sí, a veure, jo crec, ho he dit, alguna vegada ho he dit, jo crec que don Jesús ha sigut un dels pilars importantíssims en que això fos una realitat. La seva feina, la seva disposició, els contactes i el parlar contínuament en l'arxobispat de València, ja dic, si no hagués sigut per la seva feina, crec que hagués sigut molt difícil que això hagués funcionat.
0: Jo crec, Paco, jo crec que enviant-li el currículum del COI de que anava a celebrar els 750 anys del patronat de Sant Jordi, jo crec que això ja deu de pesar en el Vaticano. Jo crec que van dir enseguida concedido, no? Perquè això no ho poden dir en altres llocs.
3: No, certament, és una llarga tradició mantesa en una voluntat ferma i que es conserva en els nostres dies, que és lo millor, no? És dir, tenim un sant, tenim tota una història al voltant d'ell.
0: I que fem les festes en honor a aquest sant.
3: Efectivament, i en una entitat que porta el seu nom i que té aquest fi, que és organitzar les festes per mantenir el culte i la devoció. I això dona garanties de que pugui seguir també per molts anys.
0: I sobretot la valoració que li donem, o potser jo sóc un exagerat, però jo penso el mateix que el president, que això de l'any jubilar és una cosa que ho han donat a tres, vull dir que no ho donen, que ho sol·licites un altre any i no t'ho donen, no té que ser. I entonces anem a valorar-ho això i ser conscients de lo que tenim. Ahir pareix que el xicotet va estar en la salle, perquè vaig estar jo un post i sentien les traques i tot, i m'ho va dir la meva filla.
2: Sí,
0: diu,
2: sí, sí.
0: I que, a veure, jo crec que ja està sol·licitat de, per si algú que està escoltant-nos, alguna entitat o a la millor està esportiva, no? O alguna filà, sí, o alguna associació volguera, sí, tindre el xicotet.
2: Sí, així no és. A veure, dins de la pàgina web del 750 aniversari, que jo des d'ací sí que pues, bueno, demane a tot el món que la visite i que la consulte, estan posats totes les peregrinacions, bueno, tots els actes en general, però especialment estan remarcats totes les peregrinacions que el xicotet farà durant l'any. Fa unes setmanes va estar en Emilio Sala, ara està en la Salle, però hi ha una relació de tot l'any on estarà Sant Jordi, on visitarà Sant Jordi. Per tant, tot el que vulgui saber on va a fer-se aquesta peregrinació pot mirar-la. I les entitats que no estiguen, perquè nosaltres hem demanat que qui volia estar, qui no volia estar. Hi ha voltes que pues, per unes coses o per altres no ho han sol·licitat a temps, se'ls ha passat, podem demanar-ho sense cap problema, podem demanar-ho i podríem, sempre es pot...
0: És disfrutar clar, un any del xicotet, tindre-lo... En...
2: Clar, ho repetirem fins que es cansem, però realment és una celebració de tot el poble d'Alcoi, no és una celebració de festes de moros i cristians, és una celebració de tot el poble, perquè el patró és per a tot el coll.
0: El primer articul del nostre estatut és precisament parla d'això, del temple i culto. No,
2: així no ho diu. Per tant, jo crec que estem en un moment especial, en un moment important per a que tot el món pugui disfrutar, pugui gaudir d'esta celebració, i ja vos ho dic, el que no, per qualsevol circumstància no ho hagi demanat o que vulgui demanar-ho ara, que no hi ha cap problema, que es posi en contacte amb nosaltres. Que
0: tu com a president, des de saber-ho, jo també sé alguna cosa, perquè m'ho ha dit don Jesús, i no, si em confessa en vostè em trencarà el saludo. per a rebre la Georgina esta, que acredita que estàs vivint l'any jubilar i que
2: sí,
0: que s'ha de fer la peregrinació.
2: La peregrinació, anem a veure, hi ha una peregrinació mínima que és des de Santa Maria a Sant Jordi. I això és la peregrinació urbana en el que en Santa Maria apareix com a templo d'acogida de tot el món que vulga vindre, i d'allí es passarà a Sant Jordi, i de Sant Jordi anirà al MAF, perquè en el MAF és on s'imprimirà o on es confeccionarà aquesta georgina perquè cada un tinga aquest record.
0: Però ell tindrà que anar avalat perquè s'ha confessat, perquè ha fet la trajectòria.
2: Exacte, anem a veure. Nosaltres el que fem primer que res, el que ja hem fet és crear uns còdics QR que ens serveixen com a referència per a que tot el món que vagi pugui gravar-se el que ha estat en Santa Maria i en Sant Jordi, i pugui després anar al MAF per a que li confeccionin aquesta georgina. Ells també serviran després per al que vulgui fer les rutes de senderisme. que ja venen des de més lluny. És a dir, tenim unes rutes ja confeccionades en el que també tindran que anar, per exemple, des de Banyeres al Coll, que és la que avui este grup de peregrinos està fent. Hi haurà també uns codis QR que demostraran que aquestes persones han estat per allí en aquest moment, aniran a Santa Maria, aniran a Sant Jordi i després al MAF igual. El recorregut és el mateix, l'únic que passa és que és més gran. El que faig en aquesta ruta de senderisme tindrà un sello especial, perquè ha fet una ruta especial, i el que faig la ruta des de Santa Maria a Sant Jordi, que és, entendrà un altre sello, tindrà un únic sello. Però, bueno, tot el món podrà tindre aquest record i a veure, que així de lo que es tracta també és de tindre les indulgències, que és el que realment el Papa ens ha concedit.
0: Indulgència plenària...
2: Dins de tot això, que és el que tu estàs comentant, que jo haguera estat així, don Jesús, ho haguera explicat millor, però està també el que tens que confessar-te, el que tens que fer una donació, un donatiu a l'acció sociocaritativa, tens que resar l'oració, és a dir, hi ha una sèrie de condicionants que el fa que es complisca aquesta indulgència plenària que tenim concedida.
0: Però el president Paco, com li ho has sentit dir molta volta a don Jesús, ho ha explicat la mar de bé, per això era el president.
3: Sí, ho tenim molt assimilat. Tots els membres de la casa, perquè també han assistit a jornades preparatòries que es van denominar catequesis i que van haver unes xarles molt interessants. És que n'hi ha molta preparació.
0: A tu t'han donat per a fer la passeja alguna idea d'algo o no? Ha sigut tot del cabet teu, no?
3: No, va ser una aportació pròpia, o sigui, va ser un atrevit. Perquè...
0: Però te se va ocorrir a tu el dir, xe, per a aquest dia caldria fer una composició de l'orga...
3: Sí, jo li ho vaig comentar a don Jesús.
0: I li va aparèixer.
3: Què li parece? Si estoy pensando hacer una obra para ese día, li ho vaig comentar i va dir, sí, adelante.
0: Adelante, sí.
3: I a partir d'ahí em vaig posar a treballar i després, bueno, pues ningú va posar ninguna trava per a...
0: Esta setmana passa has donat un concert, on?
3: Sí, bueno, vaig tocar en Múrcia fa 10 dies i ara este diumenge... Tinc Alboraya en companyia d'un trompa, després tinc 3 concerts per a Alemanya.
0: Ostres!
3: Així és que estic estudiant que no tinc esquena.
0: Pues, d'Alboraya a Alemanya hi ha un tros.
3: Sí, però al final va on estan els orgues, on hi ha una programació, on te se vol escoltar, que sempre vas en una proposta. Este d'Alboraya ha sigut sobrevingut perquè qui tenia que tocar no estudiava, no preparava el concert i el trompista estava desesperat i al final, pues, per no cancel·lar, que era un cicle molt serio, que mai han cancel·lat, em van demanar socorro de tira-mos una mà.
0: Mira, tu has dit una cosa, el Boraya tenia orgue. En qualsevol lloc, poblets, perquè a vegades m'has nomenat poblets, xicotets, sobretot en l'estranger, és de tradició l'orgue. I el Coll no en tenia, ara té 41 anys.
3: Bueno, i lamentablement han hagut propostes que han caigut per el camí, perquè en l'any 98 es va inaugurar el de les mongetes, que s'ha quedat per ús litúrgic, no té cap altre ús, perquè així tens la part d'ús litúrgic, però també la part cultural, que tens un instrument que es poden fer moltes coses. Però després van haver també projectes en Santa Rosa, en Sant Roc, en Sant Mauro, en Santa Maria, i per una altra raó es van caure. I a mi em fa molt... O sigui, pensar que ara mateix estan posant-se en pobles molt xicotets, orgues, perquè n'hi ha un mercat de segona mà. Vull dir que un poble com el Coll podria perfectament que la parròquia de Santa Maria tinguera un orgue i els actes que es fan allí, que són molts al llarg de l'any, pues tingueren aquest esplendor que dona aquest instrument, no? Però bueno, mira, tenim el de Sant Jordi, gràcies a Déu, tenim el de Sant Jordi i
0: les composicions aquestes que estàs fent, transportant peces mores i peces que es toquen.
3: Pues també era un projecte personal, no sé on anirem, però n'hi ha gent que està col·laborant, perquè agarrant un poc aquesta idea que feia Bach d'un cicle litúrgic que va fer corals per a tots, pues jo vaig agarrar i dir, per què no fem algo que puga sintonitzar en la gent, perquè fem misses de difunts de filaes, sí, o misses de filaes, sí, i clar, tu ja, a lo millor vas toques una fuga de Bach que és molt difícil i la gent es queda igual, però si tu sents un tema que pots reconèixer, el sents ben implicat
0: en això. Top, per exemple, la missa que fem en Sitges i la fila Chano, tu toques alguna l'orgue que sona als meus pares i els agrada
3: clar,
0: més.
3: Pues mira, no? José del Valle, l'assessor musical, que va fer dos peces que es van estrenar ixe dia, una era una paràfrasi sobre Apòstol Poeta i una altra sobre Tino Herrera.
0: Veus?
3: Però estan col·laborant, ja n'hi han fet un espantre.
0: Sílvia ha compos molta, a piano, molta cosa. Mora.
3: També està fent peces, transcripcions. Sí. És que això té una funció, que era aproximar a la gent que s'identifica en lo pròxim, en lo que reconeix.
0: Bueno, xiquets, ha sigut un autèntic plaer. I jo, unes preguntes que tenia era lo dels peregrins, i Paquito va contestar perfectament que per això no he pogut vindre Don Jesús, perquè precisament té els peregrins de Banyeres.
2: Sí, sí.
0: Lo que vol dir que això ha caigut això... bé en Espanya, de que el COI li s'ha concedit
2: sí,
0: l'any.
2: Sí, i tenim, a veure, estan col·laborant molta gent de la costa, moltes plataformes per aportar a gent així al COI, i ara tenim també una proposta d'enviar a tots els pobles on Sant Jordi és el patró i tal, i enviar-los tota aquesta informació.
0: Bueno, és que si donem compte de Sant Jordi està a Londres,
2: tenim aquesta relació feta allà i al final pues, bueno, volem que mos coneguen durant este any.
0: Bueno, ha sigut un autèntic plaer, Paquito, perquè has fet de dos. De Paquito i de Don Jesús. Paquito és el president de l'associació. Jo li dic Paquito...
3: Algun dia pacors, sí, sí.
0: De veres, han donat
3: comptes.
0: Però Gonzalo és... Bueno, Paco Amaya, tu saps que sóc el número 1 dels fans.
3: El president. El president.
0: Vull ser el president.
3: Sí.
0: Moltíssimes gràcies per haver-me acompanyat aquest dijous així en el Saló Monte Carlo, que fan les millors taretes del món.
3: Encantat.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.